0: esta élite que, según él, manejaba los hilos del establishment, del sistema, y que estaba liderada por destacados políticos, por supuesto, del Partido Demócrata, la presentadora Oprah Winfrey o líderes tecnológicos como Jeff Bezos. Y todo este cuento lo escribió con dos altavoces tremendamente potentes a su lado. La red social de su ex íntimo amigo y socio Elon Musk y canales absolutamente partidistas como el conservador Fox News. Ambos dieron pábulo a una ficción cada vez más disparatada en la que todo era una conspiración y en la que el voto por correo no era seguro. Muchos norteamericanos se creyeron lo que estaban contando. Trump y también algunos políticos en España nos demuestran que nunca ha habido tantas personas dispuestas a creer medias verdades, teorías de la conspiración o directamente mentiras. Y que, como decía su polémico asesor Roger Ailes, la gente no quiere estar informada, sino creer que lo está. Muy especialmente en campaña electoral. Así que andaos con ojo y que no os cuenten más cuentos. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Hasta mañana, Eva. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional. A partir de hoy hasta las 8, la información de las territoriales de la pública.
2: Radio Nacional de España, las Islas Baleares, serveis informativos. Molt bon dia, falten 15 minuts per les 8. L'enfrontament entre la presidenta del govern i el diputat socialista Omar Lamín, després que Marga Proens s'abraçàs amb una dona desnonada, resumeix la tensió política que hi ha en aquests moments per mort de l'habitatge. Tot d'una, us explicarem en aquest dimecres 7 d'octubre amb Víctor Bejarán al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, trepassant més titulars amb Enrique Mas. 15 persones detingudes.
3: En una operació contra el narcotràfic a la barriada de la Soledat de Palma i a Marratxí, entre els arrestats es troben el Pablo, la seva dona i altres familiars seus.
2: El 60% de les educadores de 0-3 han fet vaga, segons els sindicats.
3: Una xifra que el govern va rebaixar fins al 21%. Unes 200 professionals es varen manifestar al Parlament per reclamar una baixada real de les ràtios, més personal de suport i unes condicions laborals dignes.
2: I en els esports?
3: 3.750 persones varen omplir camises per veure la golejada de la selecció espanyola sub-21 per 7-1 contra Romania, que li ha donat la classificació per a l'europeu de la categoria.
2: Molt pendents avui del temps, coneguem la situació amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temps inestable i precipitacions. Durant gairebé tot el dia predominarà el cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Durant la primera meitat del dia podran ser localment molt fortes, amb calamars i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora i la calamarsa pot ser de gran tamany. Les ventades podran superar els 90 km per hora. Avui també baixen les temperatures, màximes de 27 graus a Formentera i 26 graus a Palma, a Maó i a Eivissa. Bufa vent moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
2: I també avui molt pendents amb la pluja de la situació del trànsit. Coneguem com s'està circulant ara per les carreteres. Direcció General, Dani Fornés, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem amb bastanta retenció. Avui la circulació està bastant complicada. L'autopista d'Inca trobaran retenció des de Binissalem fins a Santa Maria. També és arribada pràcticament a l'espont d'Inca, ja trobaran retenció fins a l'arribada a la via de cintura. La via de cintura, la circulació és lenta en molts sentits i en general, però sobretot trobaran retenció des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa en sentit cap a Andratx i en sentit cap a l'aeroport, a l'estúnel de Gènova i zona d'escoles. Les entrades a Palma des de la carretera B de Sineu, també des de la carretera de Manacor, és bastant lenta, i també l'autopista de Llucmajor hi trobaran retenció des d'Espilerí fins a l'aeroport en sentit Palma. És tot per un moment, molt bon dia.
2: Començant parlant de política, perquè el Partit Popular i Vox han frenat amb els seus vots l'inici de la tramitació al Parlament d'una proposició de llei del PSIC perquè les Balears puguin declarar-se com a zona de mercat residencial tensionat i permetre així limitar l'increment del preu del lloguer en els municipis que ho sol·licitin. Laura Ruibal, bon dia.
6: Bon dia. La iniciativa, que comptava amb el suport de Més i Unides Podem, volia que els ajuntaments que ho desitgin puguin declarar el seu municipi o perdre-hi com a zona tensionada. El portaveu socialista Iago Negueruel acusa l'executiu de Margalida Proens de ser més proper als interessos dels fons voltó que dels ciutadans afectats per la crisi habitacional.
7: Ustedes son conscientes de esta realidad y no hacen nada.

0: ¿Ustedes son conscientes de cómo vive la gente y no hacen nada? ¿Y dicen que limitar el precio será peor? ¿Peor que esto? ¿Peor que la realidad que sufren las trabajadoras de hostelería o los trabajadores del sector? ¿Es peor la realidad que ustedes ven? No ven la realidad. No hablan con la gente. Se ríen de la gente en su cara.
1: El ple del Parlament va estar molt centrat en la crisi de l'habitatge i al final de la sessió de control al govern se va viure una escena dramàtica.
2: Sí, els socialistes van dur al ple Pilar López, una dona de 65 anys desnonada per un fons voltor a Palma que ha viscut dos mesos dins un cotxe aquest estiu. La presidenta Proens hi va voler acostar la dona i finalment totes dues es van anar a abraçar. La presidenta culpava el govern de Pedro Sánchez d'instrumentalitzar els desnonaments.
3: Desnonaments, senyor Negueruela, són lamentables. I se produeixen, senyor Negueruela, perquè les seves lleis així ho permeten. Xerren de fer envoltors, perquè queda molt bé, i instrumentalitzen el dolor de qualsevol persona perquè no tenen vergonya, senyor Negueruela.
2: Napilà va sortir de l'hemicicle acompanyada d'un diputat socialista i membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca i va valorar així la situació.
4: Hay que patearse en las calles y ver cómo está Palma. Que no es solo yates y urbanizaciones, que hay gente trabajadora viviendo debajo de lonas. No son vagos, son gente trabajadora.
2: L'oposició va destinar les intervencions a retreure el Partit Popular que votés en contra dels dos decrets del govern central sobre l'habitatge al Congrés dels Diputats i l'executiu acusa a Més i els socialistes de sotmetre-se a Pedro Sánchez.
1: Un ple que va tenir lloc un dia després de l'anunci de l'avançament electoral. Els partits polítics s'hi van posicionar. Escoltam a Lluís Apestegui de Més per Mallorca, Antoni Costa del PP i Manuela Canyades de Vox.
5: Senyora presidenta, vostè ha triat fer campanya. Li asseguro que no només el novembre, sinó que el maig que ve les coses tornaran al seu lloc.
6: La seva genuflexió en Sánchez és equivalent a la del Partit Socialista. Per tant, es confirma que sumar menys és insignificant en el Congrés dels Diputats i així seguirà sent durant molts anys.
7: Se nota, se siente, la izquierda se resiente. Me lo estoy pasando bomba.
1: I mentre el Consell de Ministres ha aprovat dos nous decrets llei sobre habitatge.
8: Són pràcticament els mateixos que va tombar el Congrés la setmana passada, però incorporen qualque canvi, com ara préstec de fins a 50.000 euros per a la compra del primer habitatge. Els decrets hauran de ser convalidats. Ara, per la Diputació Permanent no hi ha una majoria diferent a la del Congrés i no cal el suport de Junts. Per al Sindicat de Llogaters, els decrets continuen sent mesures de mínims i asseguren que no els desmobilitzaran. Na Celeste és la portaveu.
9: En aquest nou escenari que hem aconseguit obrir gràcies a les mobilitzacions al carrer, que s'aprovi només el primer decret a la Comissió Permanent no suposa cap aturador per a les nostres pretensions, que no són més que acabar amb el negoci rendista per tal d'aconseguir el dret efectiu a un habitatge digne per a tothom. És per això que seguirem fent feina cap a la següent passa, la convocatòria d'una vaga general que ha de ser massiva, transversal i històrica.
8: Des de l'acampada de la plaça Espanya de Palma, el portaveu d'Stop Desnonaments, Joan Segura, aposta també per mantenir viva la flama de la protesta.
10: Unas medidas paliativas, pero que pueden ser muy importantes para la resistencia de las familias trabajadoras, ¿no? Ahora bien, no nos tienen que desmovilizar ni un milímetro. La clave de que estas medidas hayan sido aprobadas es la movilización. Por tanto, no deben desmovilizarnos y deben de facilitarnos ir mucho más allá.
1: I continuem parlant de matèria política perquè PP i Vox han rebutjat una proposició no de llei del PSI per demanar a la Sindicatura de Comptes que estudiï si el vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, va malversar recursos públics amb l'ús que en va fer de tres cotxes oficials. I demà Ferran Moreno assumirà la batlia de Manacor en un ple extraordinari.
8: El fins ara batlle Miquel Oliver ha renunciat al seu càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la presidència del Consell de Mallorca per Més per Mallorca. Oliver, que ha estat batlle els darrers 7 anys, continuarà com a regidor de Cultura amb dedicació a temps parcial.
11: Que no deix Manacor per Mallorca. Com he dit, continuaré aquí. I ho vull fer sense enllarar ningú. La batlle exigeix una dedicació enorme i preparar en rigor una responsabilitat insular també necessita temps. És una decisió pensada, personal i política i crec que també és bona per Manacor perquè permet un relleu ordenat i és coherent amb la responsabilitat que ha assumit de cara en els propers mesos.
1: La mare de successos, 15 persones han resultat detingudes en una operació contra el narcotràfic desenvolupada ahir a la barriada de la Soledat de Palma i a Marratxí.
2: Entre els detinguts es troben el Pablo, la seva dona i altres familiars seus. En l'operatiu s'han escorcollat 14 habitatges on s'han decomissat dobles en efectiu, diverses quantitats de drogues, joies i vehicles, i han participat més de 200 efectius de la Policia Nacional i de Vigilància Aduanera de l'Agència Tributària.
1: I seguim pendents de l'arribada de pasteres. Acabant de saber la localització d'altres 3 que sumarien a les dues ja, a les quals vàrem informar ahir, i que farien un total de 5 embarcacions fins al moment a les costes de les Balears, en 77 persones en total. Això d'ahir, però acabant de saber dues més en el dia d'avui, Laura.
2: Sí, avui han arribat altres dues embarcacions més. La primera arribava a Cabrera amb 15 migrants d'origen magribí i una segona arribava a Cala Galiota, a Santanyí, amb altres 12 migrants.
1: Gràcies, Laura. I hem de parlar ara de la concentració d'ahir d'unes 200 educadores que es van manifestar davant del Parlament per reclamar la negociació d'un conveni autonòmic i una revisió del decret de mínims.
2: El seguiment ha estat del 21% segons la conselleria i del 60% segons els sindicats convocants. Els professionals exigeixen de nou una baixada real de les ràtios, més personal de suport i unes condicions laborals dignes. La portaveu de la xarxa 03 és Dolores Márquez.
12: El decret de mínims és, per jo, és un copia-pega de lo que ja hi havia. Ells no han aportat res. No hi ha separació educativa, no existeix. No existeix una baixada de ràtio real. No, és que no han fet cap proposta nova.
2: I els sindicats que donen suport a la vaga recorden que la situació està encallada des del passat curs, però per això reclamen una passa endavant i diàleg urgent a la Conselleria d'Educació. Són Jaume Coi d'UGT, Sandra Serra de l'Estell i Pepa Ramis de Comissions Obreres.
13: Encara no tenim cap realitat ni cap cosa assignada que ens faci pensar que hi haurà una millora en les seves condicions.
14: Si realment hi hagués voluntat política, s'hagués fet una mesa tècnica amb representants de la xarxa i dels sindicats representatius.
15: Hem d'anar a una altra vaga general perquè ens escoltin, perquè ens cridin a mesa? Això és la pregunta que s'hauria de fer a l'administració.
2: La protesta es va estendre també a la resta d'illes. A Menorca, les educadores van recórrer Mahó des de la delegació del govern fins a la seu de la Conselleria d'Educació. La portaveu de la plataforma 03 a Menorca és Laia Coi.
16: El que no podem fer és crear unes lleis que expliquin tot el polític que ha de ser 0,3 en tots els indicadors de qualitat i tot, però que després no hi hagi recursos, no hi hagi el personal, no té temps per preparar aquestes sessions, res.
2: I a Eivissa el sector es va concentrar a les 6 de l'hora baixa per sumar-se a les reivindicacions de la comunitat educativa.
1: I per la mare de turisme, les Balears han tancat la campanya d'estiu amb bones dades. Segons ExcelTour, les Illes són la tercera comunitat que més ha incrementat les vendes, gairebé un 5%, només superada per Comunitat Valenciana i Catalunya. També ha pujat la rendibilitat en un 7,7%, una xifra que expliquen des de l'Aliança per l'Excel·lència Turística podria ser més gran, però l'incessant increment de costos, diu, així ho impedeix.
8: Aquest increment de la rendibilitat que situa les Balears com a segona comunitat amb més beneficis només per darrere de la Comunitat Valenciana s'explica en diversos factors. D'una banda, els esdeveniments que han causat una alta influència de turisme, que com ha estat l'eclipsi solar del mes d'agost, i d'altra banda, el creixement en valor i no en volum, amb una major oferta de productes de major valor afegit.
1: I les destinacions més internacionalitzades mantenen els majors nivells d'ingressos del litoral espanyol, entre elles les illes d'Eivissa i Formentera, que assoleixen els 225 euros per ingressos per habitació disponible. 7:57, temps ara per parlar d'esports.
8: La selecció espanyola sub-21 va tancar ahir a Eivissa la classificació per a l'europeu de la categoria després de superar per 7-1 a Romania, que s'havia avançat en el marcador, en un partit que va comptar amb l'ex-mallorquinista Jan Virgili com a titular, mentre l'illenc Rafael Obrador va sortir a la segona meitat. David Gordo, seleccionador sub-21, agraïa el suport dels 3.750 espectadors que varen omplir camises.
17: Darles las gracias por el apoyo, porque cuando se nos han puesto las cosas complicadas al empezar perdiendo, la gente ha empezado a animar, a ayudarnos, a empujarnos y nos ha venido de maravilla.
8: D'altra banda, el Mallorca torna avui a la feina amb la previsió de recuperar pel partit de diumenge contra les Palmes els seus internacionals Martil Valgent i Lucas Bestrana de tornar en principi sense problemes. Veurem l'estat físic de Cito Lubumbo, que fa uns dies es va lesionar a Angola.
1: I repassem ara les portades de la premsa. Començant amb el Diari de Menorca, diu, acaba la legislatura de l'habitatge. entre cometes, sense els pisos de Vassallo ni de la Sareb. I la imatge de portada és per la concentració del col·lectiu d'educadores de 0 a 3 a Menorca, diu baixar ràtios, pujar sous. Diario d'Eivissa. El Parlament rebutja que els municipis de les Balears puguin limitar els lloguers i la imatge de portada és per la selecció espanyola sub-21 que diu es va donar ahir un festín a Eivissa. També protagonisme per a la selecció al periódico d'Eivissa. La Rojita diu s'ho passa en gran a Can Mises i destaca els 7 gols anotats contra Romania. També destaquen en titulars que els hotels pisos són els més rendibles del país i que veïns d'Escubells denuncien el tancament de l'antic camí vell de Proroig. En canvi, Última Hora té com a principal tema de portada i a més amb una fotografia a tres quarts de pàgina que Puigdemont ja pot tornar a Espanya. Diu que Llarena ha deixat sense efecte l'ordre de cerca i captura després del veredicte del Constitucional sobre el malbaratament de Dolors Bassa. Diario de Mallorca diu l'habitatge tensa al Parlament i ho il·lustra amb aquesta imatge que amb aquesta abraçada de la presidenta del govern Marga Provença amb una dona desnonada, en Pilar López, que li va recriminar, diu que la varen deixar abandonada. Amb aquesta repassa a les portades arribem a les 8 del matí, tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.

0: de los partidos, con un Valencia Basket Apoel Tel Aviv y un Real Madrid Partizan. Por cierto, en el Valencia Basket, el equipo taronja ya tiene experiencia del año pasado con Maccabi. Va a recibir al equipo israelí con público en las gradas, pero eso sí, todos los accesos del Roch Arena serán nominativos para que no haya problemas. Ya recordamos que el año pasado sí hubo problemas con las visitas de los dos equipos israelíes de la Euroliga al Roch Arena, y este año lo quieren hacer bien, y yo creo que lo van a hacer bien. Uh-huh. La rueda de prensa de Pedro Martínez, el entrenador del Real Madrid, va a ser hoy a partir de la 1:00 p.m. Recuerdo que recibe al Partizan. Tenemos el Masters 1000 de Shanghai con Alexander Zverev, con Carlos Alcaraz, con Novak Djokovic, que viene de ganar en París. Como Jannik Sinner ya no va a jugar más esta temporada, todo apunta que si todo se cumple, Alexander Zverev puede terminar el año como número uno del mundo.
1: Gracias. Buena información local en Radio 5.
2: Radio 5 Tot Noticias. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
3: Molt bon dia, falten 15 minuts per les 9. Començant parlant del temps, perquè Balears es troba en avís groc per pluies i tempestes fins a les 4 de l'hora baixa, i el sud de Mallorca aquesta alerta és taronja. Unes precipitacions que poden arribar als 20 litres per metre quadrat i que poden anar acompanyades de ràfegues de vent d'entre 70 i 90 km per hora, més de calabruix. Tot d'un en parlàvem en aquest dimecres 7 d'octubre amb Víctor Bejarano, el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Laura Ruibal. Ja superam els 6.500 migrants.
4: Aquesta matinada han arribat dues noves embarcacions amb 27 persones que han estat interceptades en aigües de Cabrera i a Cala Galiota, la colònia de Sant Jordi. S'afegeixen els 77 migrants que hi arribaran a les costes de les Balears a bord d'altres 5 embarcacions.
3: El 60% de les educadores de 0-3 han fet vaga, segons els sindicats.
4: Una xifra que la Conselleria d'Educació rebaixa fins al 21%. Unes 200 professionals es van manifestar al Parlament per reclamar una baixada real de les ràtios, més personal de suport i unes condicions laborals dignes.
3: I també titular d'esports.
4: 3.750 persones van omplir amb misses per veure la golejada de la selecció espanyola sub-21 per 7-1 contra Romania, que li ha donat la classificació per a l'europeu de la categoria.
3: Com dèiem, molt pendents del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temps inestable i precipitacions. Durant gairebé tot el dia predominarà el cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Durant la primera meitat del dia podran ser localment molt fortes, amb calamar-se i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora i la calamar-se pot ser de gran tamany. Les ventades podran superar els 90 km per hora. Avui també baixen les temperatures, màximes de 27 graus a Formentera i 26 graus a Palma, a Maó i a Eivissa. Bufa vent moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
3: I també atents avui amb aquestes pluges a la situació del trànsit. Connectam amb la direcció general. Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, avui la circulació està un poc més complicada degut a la pluja de matí. Ara mateix encara continuam en retenció a l'autopista d'Inca des de Consell fins a Santa Maria. Després moll un poc, però pràcticament a les Caús ja trobaran circulació lenta fins a l'arribada a la via de cintura. La circulació hi ha retencions pràcticament des de l'inici de la via de cintura fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa i també a l'altura de la Taulera en sentit Andratx, en sentit cap a l'aeroport, al túnel de Gènova i també a la zona d'escoles. La circulació és bastant lenta. Les arribades a Palma des de la carretera Vella de Sineu, des de la carretera de Manacor i també des de l'autopista de Llucmajor avui són bastant lentes, així que un poc de paciència si circulen per aquest punt. La segon cinturó també era a Son Ferriol. Retencions en sentit cap a Escoll d'en Rabassa. És tot, bon dia.
3: Sentien l'afectació que està tenint les pluges en el trànsit. Les Illes Balears es troben, de fet, en avís groc per pluges i tempestes fins les 4 de l'hora baixa. Aquesta alerta és taronja al sud de Mallorca. Unes precipitacions que poden arribar als 20 litres per metre quadrat i que poden anar acompanyades de ràfegues de vent d'entre 70 i 90 km per hora, més de calabruix. Fins a les 8 del dematí s'han registrat 12 litres a la UIB i 6,8 a Sa Pobla. Aina Escandell, bon dia.
7: Bon dia. En aquest sentit, de fet, ja hi ha hagut 5 incidents al Centre de Coordinació d'Emergències de l'1-2 des de la les 5 del dematí a les 8 per fenòmens meteorològics adversos. La majoria han estat a Calvià i només n'hi ha hagut una palma. La majoria han estat per caiguda d'arbres a la calçada, interrupció de serveis bàsics i obstacles líquids a la calçada. Que, per cert, parlant d'incidències, han tallat l'avinguda Gabriela Lomà de Palma en sentit passeig marítim per un forat a la calçada que es produí ahir vespre. Els tres carrils en sentit

0: del passeig estan tallats al trànsit. Equips d'EMA ja fan feinejant la reparació, però la policia local assegura que les obres poden durar més enllà del dia d'avui, per la qual cosa recomanen a la ciutadania planificar itineraris.
1: I tot i aquest mal temps, han tingut nova arribada de pasteres a les Illes Balears.
2: Aquesta matinada han arribat dues noves embarcacions amb 27 migrants que han estat interceptades en aigües de Cabrera i Cala Galiota. Set salines s'afegeixen als 77 migrants que hi arribaran a les costes de les Balears a bord d'altres 5 embarcacions, dues d'elles a Santanyí, una altra a Formentera i dues més en aigües de Cabrera. En el que duim d'any han arribat a les costes de les Balears 6.502 migrants a bord de 357 embarcacions.
1: I parlem ja d'actualitat política, perquè Partit Popular i Vox han tornat a rebutjar una proposició del PSI perquè les Balears siguin declarades com a zona de mercat residencial tensionat i poder limitar així els preus del lloguer.
2: El portaveu socialista Iago Negruel ha acusat l'executiu de Margalida Proens d'estar més proper als interessos dels fons voltor que el dels ciutadans afectats per la crisi habitacional. Escoltant Iago Negruel i la resposta de la presidenta Marga Proens.
3: ¿Ustedes son conscientes de esta realidad y no hacen nada? ¿Ustedes son conscientes de cómo vive la gente y no hacen nada? ¿Y dicen que limitar el precio será peor? ¿Peor que esto? No hablan con la gente, se ríen de la gente en su cara.
4: Xerren de fons voltors, perquè queda molt bé, i instrumentalitzen el dolor de qualsevol persona perquè no tenen vergonya, senyora Gueruela.
1: Un ple del Parlament que va estar molt marcat per la crisi de l'habitatge.
2: Sí, al final de la sessió de control al govern s'hi va viure una escena de molta tensió amb la presència d'una dona desnonada a Palma que generava un enfrontament directe entre la presidenta del govern i els socialistes, però s'ha abraçat amb l'afectada i ha acusat el PSIC d'instrumentalitzar els desnonaments, mentre el diputat Omar Lamín ha recriminat la inacció del govern balear. Escolta'm el moment.
0: En el ple que va tenir lloc un dia després de l'anunci de l'avançament de les eleccions generals, els partits polítics es varen posicionar al respecte. Escoltam Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, Antoni Costa, del PP, i Manuela Canyades, de Vox.
5: Senyora presidenta, vostè ha triat fer campanya. Li asseguro que no només el novembre, sinó que el maig que ve les coses tornaran al seu lloc.
6: La seva genuflexió en Sánchez és equivalent a la del Partit Socialista. Per tant, es confirma que sumar menys és insignificant en el Congrés dels Diputats i així seguirà sent durant molts anys.
7: Se nota, se siente, la izquierda se resiente. Me lo estoy pasando bomba.
1: Això pel que fa a les reaccions per l'avançament electoral i mentre el Consell de Ministres aprovava dos nous decrets llei també sobre habitatge.
0: Són pràcticament els mateixos que va tombar el Congrés la setmana passada, però incorporen qualque canvi. Els decrets hauran de ser convalidats ara per la Diputació Permanent, on hi ha una majoria diferent a la del Congrés i no cal el suport de Junts. Pel Sindicat de Llogateres, els decrets continuen sent mesures de mínims i asseguren que no es desmobilitzaran. Celeste és la portaveu.
8: En aquest nou escenari que hem aconseguit obrir gràcies a les mobilitzacions al carrer, que s'aprovi només el primer decret a la comissió permanent no suposa cap aturador per a les nostres pretensions, que no són més que acabar amb el negoci rendista per tal d'aconseguir el dret efectiu a un habitatge digne per a tothom. És per això que seguirem fent feina cap a la següent passa, la convocatòria d'una vaga general que ha de ser massiva, transversal i històrica.
0: Des de l'acampada de la plaça d'Espanya de Palma, el portaveu Stop Desnonaments, Joan Segura, aposta també per mantenir viva la flama de la protesta.
9: Unas medidas paliativas, pero que pueden ser muy importantes para la resistencia de las familias trabajadoras, ¿no? Ahora bien, no nos tienen que desmovilizar ni un milímetro. La clave de que estas medidas hayan sido aprobadas es la movilización. Por tanto, no deben desmovilizarnos y deben de facilitarnos ir mucho más allá.
1: Dos apunts més en matèria política. PP i Vox han rebutjat una proposició no de llei del PSI per demanar a la Sindicatura de Comptes que estudiï si el vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, va malversar recursos públics en l'ús que va fer de tres cotxes oficials. I demà Ferran Moreno assumirà la batllia de Manacor en un ple extraordinari. El fins ara batle Miquel Oliver ha renunciat al càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la presidència del Consell de Mallorca per Més per Mallorca. Escoltam Miquel Oliver.
10: Que no deix Manacor per Mallorca. Com he dit, continuaré aquí. I ho vull fer sense enganyar ningú. La balda exigeix una dedicació enorme i preparar en rigor una responsabilitat insular també necessita temps. És una decisió pensada, personal i política, i crec que també és bona per Manacor, perquè permet un relleu ordenat i és coherent amb la responsabilitat que ha assumit de cara en els propers mesos.
1: Per la mena de successos, 15 persones han estat detingudes en una operació contra el narcotràfic desenvolupada ahir a la barriada de la Soledat de Palma i a Marratxí.
0: Entre els detinguts es troben el Pablo, la seva dona i altres familiars seus. En l'operatiu s'han escorcollat 14 habitatges on s'han decomissat doblers en efectius, diverses quantitats de drogues, joies i vehicles. Hi han participat més de 200 efectius de la Policia Nacional i de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària.
1: 8 i 55 minuts, unes 200 educadores es varen manifestar ahir davant el Parlament per reclamar la negociació d'un conveni autonòmic i una revisió del decret de mínims.
2: El seguiment ha estat del 21% segons la Conselleria d'Educació i del 60% segons els sindicats convocants. Els professionals exigeixen de nou una baixada real de les ràtios, més personal de suport i unes condicions laborals dignes. La portaveu de la xarxa 03 és Dolores Márquez.
11: El decret de mínims és, per jo, és un copia pega de lo que ja hi havia. Ells no han aportat res. No hi ha separació educativa, no existeix. No existeix una baixada de ràtio real. No, és que no han fet cap proposta nova.
2: Els sindicats que donen suport a la vaga recorden que la situació està encallada des del curs passat, per això reclamen una passa endavant i diàleg urgent a la Conselleria d'Educació. Jaume Coy, d'UGT, Sandra Serra de l'Estell i Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
12: Encara no tenim cap realitat ni cap acord assignada que ens faci pensar que hi haurà una millora en les seves condicions.
13: Si realment hi hagués voluntat política, s'hagués fet una mesa tècnica amb representants de la xarxa i dels sindicats representatius.
14: On hem d'anar a una altra vaga general perquè ens escoltin, perquè ens cridin a mesa? Això és la pregunta que s'hauria de fer l'administració.
2: La protesta es va estendre a la resta de les illes. A Menorca, les educadores van recórrer Mahó des de la delegació del govern fins a la seu de la Conselleria d'Educació i a Eivissa el sector es va concentrar d'hora baixa per sumar-se a les reivindicacions de la comunitat educativa.
1: I un darrer apunt, en el que d'un d'any 30 persones han mort a les carreteres de les Balears en accident de trànsit i en un de cada tres sinistres la causa ha estat una distracció al volant. Fins diumenge, la DGT fa una campanya de vigilància en vies urbanes i interurbanes per conscienciar els conductors. L'ús del telèfon mòbil és la distracció més comuna. Falten 3 minuts per les 9, per la mare d'actualitat esportiva.
2: Sí, comencem amb futbol. La selecció espanyola sub-21 va tancar i a Eivissa la classificació per a l'europeu de la categoria després de superar per 7-1 a Romania, que s'havia avançat en el marcador, en un partit que va comptar amb l'ex-mallorquinista Jan Virgili com a titular, mentre l'Ien Rafael Obrador va sortir a la segona meitat. David Gordo, seleccionador de la sub-21, agraïa el suport dels 3.750 espectadors que varen omplir amb misses.
15: Darles las gracias por el apoyo, porque cuando se nos han puesto las cosas complicadas al empezar perdiendo, la gente ha empezado a animar, a ayudarnos, a empujarnos y nos ha venido de maravilla.
2: I d'altra banda, del Reial Mallorca acabant de conèixer que Antonio Roca va ser operat de la seva lesió als isquiotibials ahir d'hora baixa a Barcelona. El club mallorquinista ha comunicat que el jugador es troba bé i l'evolució de Roca determinarà quan tornarà a l'illa per continuar amb la seva recuperació. L'equip de Luis García torna avui a la feina la previsió de recuperar pel partit de diumenge contra les Palmes. Els seus internacionals Martin Valiant i Lucas Bergström han de tornar en principi sense problemes. Veurem l'estat físic de Cito Lubumbo, que fa uns dies es va lesionar amb Angola.
1: I avui a la cultura parlant dels 40 anys de la Fundació Deixalles.
0: L'espectacle combina teatre, testimonis audiovisuals, la participació de persones vinculades a l'entitat i música en directe, integrant la història de la Fundació dins una acció teatral. Es parlarà de la reutilització de les segones oportunitats i de la manera com decidim que serveix, que no serveix i que encara pot transformar-se. I entre les cites culturals d'avui, a Manacor, a les 7:30 de l'hora baixa, Batall Teatre presenta Una puta a la casa de Foix. És la història d'una dona condemnada a la bogeria, un relat carregat d'ironies i contradiccions que serveix de pretext per parlar de corrupció i la violència que la societat exerceix sobre la
16: dona. Ràdio 5, Tot Notícies, Illes Balears.
1: Un minut per les 9, repassam altres previsions del dia.
2: El Consell d'Eivissa se presenta la memòria del Consell Econòmic i Social, l'Ajuntament de Palma informa dels acords de la Junta de Govern i la coalició Ara Més exposa els principis que defensarà a les eleccions generals del 29 de novembre.
1: I acabam amb una bona notícia. Poyens ha restaurat 13 caparrots històrics que no sortien des dels anys 90. L'Ajuntament i l'Associació Colla Gegantera de Sant Jordi han acabat les tasques per tornar al seu estat original les figures icòniques del municipi. Tornem a més notícies, el butlletí de les 10.

0: Es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Baixaran les temperatures, màximes de 27 graus a Formentera, 26 a Eivissa i 25 graus a Palma i a Maó. Bufarà vent moderat amb possibles ventades fortes i mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. Temperatures mínimes de 18 graus a Palma, 19 a Maó i 21 graus a Formentera. És una informació d'Emet.
1: Gràcies, Noel. Hi ha una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 23 graus a Palma, 24 a Maó i 25 a Eivissa i Formentera. I també volem saber com es circula a hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Femenia, molt bon vespre.
2: Hola, bon vespre. Pues en aquest moment trobam tràfic fluid a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim un poc de tràfic lent a l'MA20, via de cintura en sentit aeroport a l'altura de la sortida d'Inca. Això és tot per ara. Bon vespre.
1: Gràcies, Dani. Rebeu salutacions cordials de Júlia Blasco al control tècnic i de qui us parla, Xavi Ara. Ho dèiem a la portada. Vist per veredicte del jurat popular el judici contra l'home acusat d'assassinar la seva parella a l'interior d'un cotxe a Can Pastilla el novembre del 2024. En la darrera sessió del judici oral celebrada avui, el processat George Virgilio Tellano ha confessat que va matar la dona durant una calorada discussió i en defensa pròpia. Ha assegurat que en el moment de cometre l'assassinat no era ell i que duia el dimoni a dins, motiu pel qual li va assestar diverses punyalades. S'enfronta a 27 anys de presó. Leire Giral, bon vespre.
3: Un mes per segons es desprèn dels resultats de l'autòpsia practicada al cos de Maria del Rosario. La víctima va intentar defensar-se quan va ser atacada, però ha dit el forense, l'acusat va emprar una força considerable i significativa que va provocar la seva mort en qüestió de minuts. L'informe ha conclòs que va rebre un total de 66 ganivetades. Una vegada finalitzat el judici, demà serà el torn del jurat popular que rebrà l'objecte del veredicte i quedarà incomunicat mentre delibera.
1: El govern central construirà 43 habitatges assequibles a Palma. Ho farà a través de l'organisme estatal Casa 47, qui ha licitat la redacció del projecte d'edificació. La promoció estarà situada al carrer Ignasi Ferratjans, al districte nord de la ciutat. Els habitatges comptaran amb entre 1 i 3 dormitoris i tindran de 40 a 90 metres quadrats.
3: Segons ha informat el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana en un comunicat, el manco el 4% d'aquests nous pisos seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta promoció d'habitatges formarà part del Parc Estatal d'Habitatge Assequible de manera permanent. La licitació del contracte, amb un valor estimat de gairebé 495.000 euros, ja està publicada a la plataforma de contractació del Servei Públic. Les empreses que així vulguin podran presentar les seves ofertes fins al 9 de desembre.
1: I la vaga general per reivindicar el dret a l'habitatge plantejada pels sindicats, comissions obreres i UGT serà, si no hi ha sorpreses, dia 11 de novembre.
3: Així ho ha confirmat avui el secretari general d'UGT Les Balears, Pedro Omar, qui ha denunciat que ni les pujades salarials ni la renovació dels convenis col·lectius que han negociat els darrers anys han estat suficients per garantir l'accés de la població a un habitatge digne.
4: Estamos en un mercado especulativo, en un mercado inflado, en un mercado que no se parece a lo que tendría que ser, que sería el lógico acuerdo, el mutuo acuerdo de una persona, que de un propietario que alquila o que vende a otra persona en igualdad de condiciones, y estamos con elementos distorsionadores del mercado, fondos de inversión, fondos buitre, que lo que hacen es elevar los precios.
3: Per la seva banda, la patronal CAEP ja ha mostrat rebuig a una convocatòria que, segons lamenten, s'ha fet d'esquenes al diàleg social, sense negociació prèvia entre agents socials i per motius que diuen són aliens a la situació laboral actual.
1: Obrim plana política. Ara més estudia la possibilitat de pertànyer al front ampli de partits d'esquerres de cara a les eleccions del 29 de novembre i diuen que tenen obertes les línies de negociació amb altres forces progressistes.
3: La Unió, formada per Més per Mallorca, Més per Menorca i ara Eivissa, a la vegada que estudia unir-se al front ampli, recalca la seva aposta per una candidatura balear que aglutini vot progressista, però fa èmfasi en el fet que ha de ser liderada per Ara Més. Escoltam la portaveu d'Ara Més, Carme Gomila.
5: Com deia en el principi, aspiram a que hi hagi una sola papereta per construir una candidatura àmplia, liderada des d'Ara Més i capaç d'aglutinar totes aquelles forces progressistes que comparteixen la voluntat de defensar aquesta terra i de transformar-la per garantir un futur millor a la gent que hi viu.
1: I la Conselleria de Salut multiplicarà per 4 el nombre de psicòlegs que hi ha actualment als centres de salut fins a arribar a la 60a abans de finals d'any. A Formentera n'hi haurà un 5 dies a la setmana. Actualment hi ha 16 psicòlegs generals sanitaris i donen cobertura a 18 unitats bàsiques.
3: El fet que hi hagi psicòlegs